0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
2: El silencio pesa. La mirada fija. El rugido del público. Este verano en Xàtiva cada punto cuenta. Ven a vivir la edición número 47 del torneo Orisol del 26 de julio al 2 de agosto en el club de tenis Camp Bisquet. Tú también formas parte de esta historia. Patrocinado por Audi Motor Pacífico.
3: Xàtiva fue el inicio de nuestro camino. Ahora le llega el turno al Alcira. Cupra Miferauto llega al Alcira. Un nuevo espacio donde desafiar los límites de la automoción y descubrir la conducción del futuro. Ven a descubrirlo en Carrer Joanot Martorell 27. Únete a la tribu. Únete a la tribu Cupra Miferauto.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas.
4: Ah, pensava que diríem Jordi Company. Bueno, la gent ja sap qui sóc. Amor Amorós, primera tinent d'alcalde de Xàtiva. Bon dia.
5: Bon dia. La gent també sap qui sóc
4: claro,
5: jo.
4: Claro, ja està. No fa falta posar tant el nom.
5: Pa què?
4: Estem així en la entrevista de cada dos divendres. Per cert, la última entrevista de la temporada rutinària, si es pot dir així. Després ja ens veurem en fira i ja tindrà tot un altre... un altre caràcter, per cert, portes el llibre de la fira, ara el comentem, però abans, conversa d'ascensor, què tal la calor i la basca?
5: Bueno, la veritat és que és terrible, eh? El tema de la calor ja no és, vull dir, és que afecta a tot, t'afecta a la salut, però afecta al dia a dia de la ciutat. L'altre dia, la setmana passada, comentaven una amiga, diu, és que pareix que estem en pandèmia, perquè vols quedar en la gent i la gent, no, és que preferís estar tancat en casa, i és que això va afectar-nos molt, I va a canviar-nos molt la vida.
4: Moltes
5: i
4: coses en els pròxims.
5: I, bueno, i lo que parlàvem de fira, ostres...
4: Però és que t'ho preguntava per això, com s'enfronta una?
5: És que és terrible, perquè, a veure, el tema de la climatologia, bueno, pues si plou pots a lo millor canviar, però si fa este bochorno... I si fa este, a part del malestar, pues també el perill que és, no? Les aglomeracions en esta temperatura.
4: És, no sé si és un dels punts que es contempla en aquest nou pla d'activitat i emergències que se va anunciar de la fira de Xàtiva.
5: Bueno, la fira té un pla propi,
4: Ara, des d'enguany.
5: Sí.
4: Que està molt bé.
5: Sí, hem d'anar adaptant aquest tipus de situacions i sempre la prevenció té que ser el primer.
4: Ara parlem de la fira, però abans dos cosetes. Dos cosetes que tenen a veure amb subvencions que venen d'entitats supramunicipals. La primera d'ella, l'hem avançat nosaltres este matí, la Diputació de València va destinar 50.000 euros per a projectes de memòria democràtica, concretament amb dos projectes a Xàtiva. L'adequació del refugi antiaeri de Sant Jordi Trinquet va rebre 48.000 euros i, a més, n'hi haurà 2.000 euros més per a l'organització de les terceres jornades de memòria històrica democràtica. Primer titular, perquè no tinc ninguna opinió, perquè
5: bueno,
4: com ha sigut avui...
5: Pues, a veure, la valoració és positiva. La veritat és que en el tema de memòria la sintonia que n'hi ha en la Diputació és molt, molt bona. I, bueno, el tema del refugi és algo que està treballant-se des de fa temps. N'hi ha una primera memòria valorada i n'hi ha pues, quines van, tenen que ser les actuacions prèvies perquè el refugi està bueno, per la placeta Sant Jordi està en un lloc que pues, de difícil accés, no? I bueno, pues s'està treballant des de fa temps. La veritat és que és una alegria saber que tornem a tindre esta subvenció, però també està la dificultat dels terminis d'execució i tal. Estem ara pues posant-nos a la faena de veure si encaixa o no encaixa.
4: La previsió és que encaixi, clar.
5: Anem a fer tot lo possible, clar.
4: Però són períodes curts, no?
5: És un període molt curt. La veritat és que en les bases mos han donat un període molt curt perquè l'obra tindria que estar executada a finals de desembre. Estem en converses en la Diputació per veure si se pot ampliar el termini i acabar d'enllestir el projecte i posar-lo ja en el circuit de l'Ajuntament, pues que saps que és un poc complicat, no?, per licitar les obres i això, pues. I més estant en ese lloc, més tinguent que fer atendre també a les peticions de patrimoni, el que puga eixir quan t'obrim, i tota la dificultat que patixen també els veïns i veïnes del nucli antic quan se fan obres en casa.
4: Sanitat, esta és l'altra que ve d'una entitat supramunicipal, va destinar més de 6 milions d'euros a renovar equipament i modernitzar les instal·lacions del Lluís Alcañiz de Xàtiva. No vaig a parar-me a llegir-ho tot, perquè este matí ho he llegit tot i quasi me quedé sense matinal, però per a que la gent sàpiga una miqueta que són doncs, nous ecògrafs, nou mamògraf, teles,
5: però,
4: climatització...
5: Anem a veure, ese equipament és un equipament que se va anunciar fa més de 3 anys, que s'estan adquirint poquet a poquet i s'està posant, però nada nuevo bajo el sol. Vull dir, la realitat és que el pressupost d'enguany de la Generalitat contempla únicament 300.000 euros d'inversió en el Lluís Alcañiz i el centre de salut el tenim completament parat perquè, segons el compte de la Generalitat, estan modificant el projecte. Vull dir, esto jo crec que és vendre un poc fum i reiterar els anuncis que porten fent des de fa 3 anys que estan en el govern. I la realitat és que la sanitat pública és un tresor, jo crec que ho tinguem claríssim tots, sobretot quan te toca algo gros i vas i t'atenen. Quan tens un càncer i sense pagar ni un duro, t'atenen i te'l curen. Això només se ho sap qui ho passa, no? Però voler vendre que tindre 3 hospitals és millor que tindre 1, jo crec que és transgiversar les coses, perquè la realitat és que això mos està perjudicant. Estan fent crida de metges perquè la falta més greu, ja no només la falta d'inversions en el que és la infraestructura, la falta més greu, i és que a qualsevol oient que estiga escoltant ho sap, la falta de facultatius. Què passa? Que venen, saben que ven Saixat i va treballar en unes condicions boníssimes, tal, no sé què, fàcil accés, vull dir, el tren, tal, unes condicions molt bones. Quan te diuen que tens que anar 2 dies a Ontinyent, la gent renuncia. Estem sense metges. I això és un problema molt greu. El tindre 3 infraestructures no mos està beneficiant, mos està perjudicant. I d'alguna manera no pot ser que el nostre Departament de Salut siga el pitjor dotat de tot el País Valencià. Ja no te dic ni siquiera de València. No pot ser que la fe atenent als mateixos pacients tinga el doble de metges que tinguem així en Xàtiva. En la dificultat, bueno, ja t'hi va dir que tota l'àrea
4: sí,
5: de salut,
4: comarca, sí,
5: en
4: sí.
5: La dificultat que els metges d'ací se tenen que traslladar, en la dificultat que els pacients nostres estan dispersos. Això ho afrontem o venem fum, com estan fent ells, posant en el periòdic que n'hi ha 3 milions d'euros, 3 milions d'euros que portes 3 anys invertint. Que està molt bé que tingues maquinària nova, però, mira, te dic el cas d'un familiar meu. Un familiar meu que està en llista d'espera des de març per una operació d'una hèrnia. I ja mos han dit que mos oblidem. Més d'un any de llista de cirurgia? Això és no voler afrontar els problemes reals que tenim, i els pacients i les persones que estan tenint problemes greus són els que estan patint-ho. Els radiòlegs tenen una muntona d'informes aixina perquè se'ls ha acumulat perquè no són suficients, i no voler afrontar això ara que és, mira, és que ve la Desativa Unida a... No, ho sabem tots, és que estem anant acompanyant a famílies a l'hospital. Ostres, que se senten ja d'una vegada i que...
4: I en aquest sentit, pregunte, des de la ignorància. Clar, tot el món puguem posar una reclamació de manera individual, però...
5: També està saturat ixe departament, ho dic. També està saturat, que ho sé perquè l'he posada.
4: En aquest sentit, col·lectivament, des de l'Ajuntament, no es pot fer alguna qüestió així? Insistis, que des de la ignorància màxima.
5: Col·lectivament, fa no res, vam aprovar una moció. Que fins i tot el PP està d'acord en això. Vull dir, és que n'hi ha temes que haurien de ser d'estat. M'entens el que vull dir-te? I la sanitat és una d'elles. Quan tixes fora, te dones compte del tresor que tinguem així. No pot ser que la sanitat funcione en els mateixos, en la mateixa infraestructura que fa 40 anys, perquè la població...
4: I la vida no és com fa 40 anys.
5: Claro, la vida no és com fa 40 anys. Vivim molts més anys. Cronifiquem molt més les enfermetats. I, per tant, hem d'assumir que o mos posem les piles tots i mos posem a remodelar aquest sistema que fa 40 anys funcionava perfectament i era magníficament sostenible, però que ara no pot ser. No pot ser. Ara hem de fer-ho d'una altra manera. I sobretot, el que no puguem permetre és que ni és que en àrees infradotades, com és l'àrea de salut de Xàtiva-Ontinyent, és que... ho torno a repetir, tenim falta de facultatius. Ho han dit ells, la resta dels polítics. I ara mos ve qui firma aquest article?
4: La Conselleria de Sanitat.
5: El gabinet de premsa diguen que han invertit 3 milions d'euros en ecògrafos. Pues, molt bé. Fa falta més.
4: Adés, has mencionat el Partit Popular. La veritat, aquesta setmana... no hi ha hagut massa polèmica, però no, sí que han dit una cosa, i al meu parer és molt interessant, almenys de poder debatre, de poder compartir així els micròfons, també perquè vaig demanar resposta a l'Ajuntament el passat dimecres i no em vaig tindre. Aleshores, t'ho pregunto així presencialment. Què opines d'allò que diu Marcos Sánchez de fer com... No sé com dir-ho, establir com reunions concretes amb... de manera periòdica, de manera constant, amb la gent de Bisquert, amb la gent de Carraixet, tindre més contacte amb, en definitiva, amb la gent que viu allà. Perquè jo ho veig lògic i normal, també t'he de dir.
5: Jo també, jo a veure nosaltres, i jo moltes vegades, fent autocrítica meua i del meu grup, no? Moltes vegades la origen de tot del dia a dia i de la institució te atrapa i no te deixa fer aquest tipus de contactes que jo crec que són importantíssims. Deuríem de fer-ho, sí.
4: Bueno, pues bé, està. Escolta'm,
5: Sí.
4: Això és l'oposició, també.
5: De fet, nosaltres
4: també.
5: En Bisquert, vull dir, bueno, tenim un company que viu allí, que està prou al dia... Jo he tingut esta setmana 2 visites de 2 persones en relació a aquest tema. Vull dir, clar, ara n'hi ha més gent que viu allí, se veuen més les coses, el tema dels camins, el tema de les parcel·les de propietat privada que estan abandonades, el perill que això suposa, què pot fer l'Ajuntament i què no, perquè de vegades són propietats privades, No mos enganyem.
4: Sí.
5: El que està posant en perill no és l'Ajuntament, és la persona que està descuidant el seu entorn.
4: I que moltes vegades l'Ajuntament no pot fer res perquè no és la seva competència.
5: Correcte. I explicar tot això pues, costa un poquet. De vegades pareix que papà ajuntament pot fer-ho tot i no tot ho puguem fer, però sí que hem de ser també conscients d'això, crítics, i intentar, pues, bueno, lo que no puc fer, demanar ajuda per fer-ho.
4: Melo d'Alger, de color rosa, com no pot ser d'altra manera, la portada del llibre de Xàtiva, tot i que té diferents il·lustracions, quan ja vam avançar en els diferents cartells. T'agrada?
5: Pues mira, m'agrada molt la combinació d'enguany de tots estos dibuixets. I de fet, ahir que Miquel Moya, bueno, vaig anar a la presentació i Miquel Moya va explicar un poc la estructura del llibre, fija't, jo dia, veus, per això no sóc jo dissenyadora, perquè a mi m'agrada més esta part de dins, o sea,
4: que la pròpia portada.
5: Exacte, que la pròpia portada, no sé. la pròpia portada, el meló d'Alger, el roig, el tal, me sembla molt reiteratiu de més. Sin embargo, el fet de que la fira siguin moltes coses identifique més en ara, saps? I jo haver posat més això. Però bueno, ell me va explicar la lògica del dissenyador i el per què, i ho vaig entendre.
4: Ahir vam conèixer, la vam contar en directe, la roda de premsa de presentació de la fira, ahir es va presentar el llibre. Com s'afronta esta fira de 2026, amor?
5: Com s'afronta? Bueno, pues... Des de Sàtiva Unida el que pensem és que bueno, pues ho afrontem en una programació molt semblant a la de altres anys, prou reiterativa en el tema de l'espai, pues bueno, van haver millores en qüestió de seguretat, que crec que és importantíssim, i bueno, pues anem a esperar a que passe per fer valoració. Ahir mateixa que vam estar en el tema del llibre de la fira i tal, jo sempre ho dic, crec que en una miqueta més de participació igual se podria...
4: Però en quin sentit?
5: Pues el mateix equip de govern, vull dir, la resta de regidories participen ben poc en el tema de la planificació de la fira. Sempre ho hem dit, no és algo esto, ni és enfado, ni és res, ni és... Però, per exemple, en el tema del llibre, jo sempre insistís que la meva responsabilitat és la de dona, és la d'igualtat, crec que hauríem de ser capaços d'incloure la perspectiva de gènere en moltes més coses de les que fem, i, pues bueno, el resultat del llibre, un llibre que té 4 coordinadors homes i que quan t'obris i estan els articles fantàstics i meravellosos de tots els escriptors que estan ahí, pues únicament no trobem ni el 50% de dones, només 5 dones, la resta dels 14 articles homes, pues bueno, el dissenyador també... De vegades jo crec que aquestes coses hauríem de tindre-les una miqueta més en compte.
4: O sigui, que el titular...
5: Si vols, sí, el titular, però bueno, no és algo que diga avui de nou, sempre ho dic.
4: Com que et veig que no t'acaba de convèncer massa...
5: El llibre és fantàstic,
4: No el llibre, la fira 2026.
5: Bueno, la fira, és que jo crec que quan des d'un equip no s'aprofita tot l'equip, pues n'hi ha mancances, no? Però, bueno, això no és algo nou, ho he dit sempre.
4: Vale. Per cert, aprofite que tenen els oients a la nostra web, a radioiniciativa.es, tots els detalls de la fira d'agost, per si volen anar programant-se els dies. Vinga, va, i dos cosetes més ràpides. La primera d'elles, s'han incorporat 10 persones a l'Ajuntament per a serveis municipals, concretament, bueno, són diferents àrees, és animació sociocultural, el TASOC, que es coneix, 5 agents de la policia local, una administrativa, 2 subalterns... He de dir-te que, bueno, quan nosaltres publiquem la notícia a les xarxes socials, hi ha gent que posa comentaris i aquestes coses...
5: Sempre positius, no?
4: Sí. Notes la ironia, no? Però en aquest sentit... simplement una explicació del per què esta contractació i de que és una cosa normal, és lògica...
5: Ostres, normal, i ojalà fora més seguit, perquè jo, a veure, saps, tampoc és nou esto, m'he queixat moltes vegades que el Departament de Recursos Humans pues, ha patit moltes coses, és de veres que ha patit l'estabilització, és de veres que, bueno, que ara tenim que traure les bases d'ocupació, tal, bueno, tenen molta faena, però jo, per a mi, una de les prioritats és que les vacants se cobriren molt més ràpidament de lo que se cobrixen, perquè els... alguns departaments anem molt ajustats com que si Recursos Humans no és capaç de cobrir aquest tipus de vacants, pues mos quedem coixos, i per a avançar i per a implementar els projectes i per a transformar, perquè en definitiva és transformar, necessites diners però necessites recursos humans, i per tant, pues bueno, jo aplaudisc aquesta incorporació i ojalà fórem capaços en algun temps de tindre una taxa més reduïda de vacances en l'Ajuntament.
4: I tu què diries a la gent que deixa comentaris com más de lo mismo, nada nuevo y iconos de enchufe, aumentamos pero no mejoramos, más nóminas para el contribuyente, seguro que algún es familiar directo de...
5: No, això són elucubracions que no... A veure, per exemple, en tema de policia, que sempre n'hi ha tanta dificultat en cobrir les vacants, esta vegada hem tingut que negociar en una bolsa de...
4: Navarrés, era.
5: De Navarrés, però ixa així després de provar en 25.000. Mm. Vull dir, no és fàcil, trobar a gent i mira, esta vegada de les 5 que s'han incorporat, 3 són dones.
4: No, però front a això, front a aquest tipus de comentaris, s'ha de contestar o directo?
5: Jo és que crec que aquest tipus de gent, l'únic que vol és fer mal per fer mal. No és cert. Després, per exemple, la TASO que s'ha incorporat és a través d'un projecte de Labora, una subvenció de la Generalitat, i és Labora mateix qui fa la tria. O sigui, aquí, ahí, que tinguin que nosaltres que... M'entens?
4: Sí, sí, no,
5: que
4: sí, jo t'entenc.
5: Que al final és aprofitar...
4: També m'agrada preguntar-te-ho perquè...
5: No,
4: perquè trobo que hem de fer aquesta faena també de... No d'educació, Si no venim a educar a ningú, però sí simplement d'explicar...
5: Explicar,
4: les coses d'on venen.
5: I ojalà, te ho torno a repetir, les vacants que n'hi ha en l'Ajuntament fórem capaços de cobrir-les més ràpidament. Ojalà.
4: Xàtiva posa en funcionament un nou aparcament públic en el carrer Sant Vicent. T'hem vist a tu i a Susana en un vídeo en xarxes socials.
5: Sí.
4: 15 14, noves places d'estacionament.
5: 14, sí. 14
4: i una zona molt concreta que també...
5: De discapacitat, sí.
4: Ara, a seguir creant nous espais.
5: Sí. Bueno,
4: a des que deies el casc antic digne i viu, la gent de l'associació reclama molt ese parking de l'Espanyoleto.
5: Sí, a veure, ese parking de l'Espanyoleto ja ho hem explicat moltes vegades, però és, la dificultat és que no és nostre, és que la mateixa Conselleria de Sanitat està en un conveni en ús, ni siquiera és propietària, i bueno, pues n'hi ha que fer tota la tramitació de sol·licitar-ho i, bueno, i que se puga
4: que no
5: compartir l'ús, perquè això és el que no és fàcil. Però bueno, el Sant Vicent, Ànimes, l'ampliació que s'ha fet en 25-2, en definitiva és millorar o facilitar als veïns i veïnes de la zona per a que puguen aparcar, perquè és cert que ara la vida canvia molt, en qualsevol família n'hi ha més d'un cotxe i pues, ara no puguem després guardar molt l'or
4: en
5: les butxaques. També és important, crec que la campanya de Walls que estem fent també és important, i nosaltres, des de Xàtiva Unida, te ho dic, som conscients i apostem per facilitar l'aparcament privat, o sea, en les cases dels veïns i veïnes. Crec que això és un repte, tenim ahí una oportunitat i n'hi ha que tocar lo que siga precís del pla especial del nucli antic per a facilitar aquest tipus de sol·licituds.
4: Sona allò de fons el diluvi, que seran protagonistes de males nits al castell junt amb Tardor, la tornada de dos grups valencians, fenòmens per a molta gent. Aniràs al concert?
5: Pues este dissabte no, perquè tinc una qüestió familiar i que també és important que cuidar-los. Però bueno, la setmana passada sí que vaig estar i la gent que puig este dissabte segur que se ho passa genial.
4: Un balanç així en un titular de les nits al castell de 2026?
5: Pues jo crec que tenen molt bona acceptació, que la qualitat dels grups ahí està, i bueno, si li tinguem que posar algun però...
4: Sempre s'ha de posar.
5: Pues el tema de la perspectiva de gènere sempre n'hi ha que tindre-la ahí davant. No val a fer una edició tota de dones i que després no tindre bon compte.
4: Amor amorós, primera tinent d'alcalde. Que passes bon estiu.
5: Igualment.
4: I ens veiem en fira.
5: Vale.
4: En la calor de fira.
5: Ahí estaré.
4: Gràcies.

0: No va a tornar la calor. La calor no se va a anar, que es diferente. Hola, Carla Benavent.
1: Hola, Jordi.
0: ¿Cómo portes la calor tú?
1: Pues mal, la verdad, dormí fatal. Pero bueno, es lo que hay.
0: Es lo que tot, el món està exactamente igual. Este matí, quan... Sí, interioridades de la vida. Quan m'he dutxat... Me acabo de ducharme y digo que estoy para tornar a duchar.
1: Sí, yo también.
0: Sí, ya está.
1: Yo me he y me he alzado y digo, otra vega. Es que no puedo ir de casa sin...
0: En el día de la marmota.
1: ¿Tú sabes, sí, tú sabes esa sensación de cuando el tires agua gelada al cos y estás llevante la calor?
0: Sí, sí, sí.
1: Es que qué bo.
0: Sí, sí, sí, sí. Ojalá
1: tenga una calor.
0: Piscina todo el rato.
1: Sí,
0: ¿eh?
1: Tal cual. Así podría montar unos idins.
0: Está qué guapo, ¿eh? Pero probablemente de la piscina.
1: Chop, chop.
0: Bueno, desde la piscina no sé, pero desde el estudio Fresquets, la veritat que sí, perquè així dins s'està bé i fem bona ràdio. Carla, no anem a... És que se'ns ha allargat entre l'entrevista d'amor i tot el rotllo. No anem a fer un repàs molt exhaustiu a l'actualitat, sí que quedar-nos amb aquests titulars que ha dit, que després repassaràs en hora 14, amb aquest accident de trànsit, que continuem pendents de saber l'estat del camioner que ahir va tindre aquest accident a la Font de la Figuera, i amb una notícia que vas elaborar tu ahir, que ja te la deixo contar a tu, que mai deu de les temperatures, per l'amor de Déu.
1: Que barbaritat, jo quan vaig llegir lo de sensació tèrmica de 63 graus, vale, que això tens que entendre per què és així, no? O sigui, ho volen
0: sí,
1: entendre,
0: sí,
1: i és la notícia.
0: Sí.
1: Però és molt fort, és molt, molt fort.
0: I no només de 60 que també, sinó la quantitat d'altres pobles que estaven entre 50
1: sí, sí.
0: i 60.
1: Sí, he vist que en el matinal t'he escoltat que has dit que alguns pobles que
0: sí,
1: superaven les temperatures, però d'una manera... El meu poble, que no és d'esta comarca, però sí. és que ahir, quan vaig acabar de treballar, vaig anar al poble, pareixia que està gratis d'un invernadero. Era brutal,
0: sí,
1: una
0: sí,
1: sensació sí. tèrmica que dius...
0: I la basca i les tronades i tot el que comporta. Recordem els oients que avui seguim en avisos grocs, tant per temperatura a la costera i la canal... com per tempestes a les tres comarques. Carla, te quedes tu a partir de la segona hora, que tinc que fer unes coses. Jo.
1: Vale, vale, muy bien.
0: I te quedes tu de una a dos, com sempre és divendres, què tenim?
1: Festes agenda i després algo de música.
0: Nietzsche al Castell.
1: Nietzsche al Castell, en este cas, que s'acaba demà.
0: Que anava a dir-te, festes, quins pobles estem
1: de festa? De moment tinguem confirmant a Barrés, en les festes de Moros i Cristians. Estem pendents de la confirmació de Canals, perquè... Ai, de Canals, de Genoves, perdó, perquè, a veure... Les festes del Crist es comencen el dia 31, però esta setmana ja tenen actes,
0: ja,
1: entonces,
0: clar.
1: Segons el que diga l'alcalde, farem.
0: Molt bé. Doncs,
1: si no, nosaltres repassarem tots
0: clar,
1: els actes.
0: Perquè
1: n'hi
0: ha més, també n'hi ha Allacor,
1: sí, sí,
0: n'hi ha
1: de
0: Carrer, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt
1: bé.
0: Doncs t'escoltem a partir de la una. Ens n'anem en farmàcies de guàrdia?
1: Sí. En Xativa, la de Rosa Floro, en la costela de la plaça del Mercat en Canals i la de Ferrando Bas en Moixent. En la Canal de Navarrés, la de Navarrés i la Ribera Alta, la de Manuel i la d'Albert Girona en Alberic.
0: Carla, t'escoltem ara a partir de la una, t'escoltem a les 2 i de 7 i t'escoltem a la ventana de Xativa i Comarques. Oui?
1: Sí, i hora 14 fin de setmana també.
0: I hora 14, ja està.
1: Vamos, s'avorriran d'escoltar-me.
0: Fins el dilluns o el dimarts i no em tornen a escoltar a mi. Vinga, o el dimecres o el dijous. Adiós.

0: cançó de l'estiu.
1: Doncs això, es queden a partir de la una amb Carla Benavent en este Hoy por Hoy, Xàtiva i Comarques. Vostè i jo, tu i jo, ens tornem a escoltar la pròxima setmana. Que tinguen un molt bon cap de setmana, tot i la calor. Adeu.

I com cada divendres d'estora ens anem de festa. Comencem a Canals. Este cap de setmana són protagonistes les festes del carrer Sant Fabià. Els actes comencen esta mateixa vesprada, a les 5, amb la tradicional col·locació de banderes, en la qual participaran els veïns del carrer Sant Fabià. A les 9 i mitja tenen el sopar popular i mitja hora després, bingo. Demà dissabte arrencaran el dia amb una despertada a les 9 del matí, seguida d'un esmorzar de sobaquillo. Ja de vesprada, a les 6, hi haurà jocs d'aigua per als xiquets i xiquetes i, posteriorment, berenar. A les 8 de la vesprada, una proposta que ens ha cridat molt l'atenció és un concurs de postres on qualsevol persona pot participar portant la seva elaboració de casa i, pues, bueno, qui guanya, el millor. I per tancar la jornada, a les 9 i mitja, sopar al carrer i actuació del showman. I les festes acabaran diumenge amb la processó del trasllat del sant fins a l'església. I a les 11 tindrà lloc la benedicció del sant i del pa beneït, seguida de la missa d'honor de Sant Fabià. I com mana la tradició, el seu comiat serà amb un dinar de germanor on cada participant també portarà el seu dinar de casa.

I no són les úniques festes, perquè també estan en marxa les festes de Sant Jaume Apòstol en Ayacor. Estan i donen el tret d'eixida amb un sopar popular i a les 9... el sopar és a les 9 i a les 10 i mitja l'espectacle musical de tribut a Nino Bravo. I demà dissabte la jornada començarà a les 11 amb activitats pels més menuts i una divertida festa de l'espuma. A la 1 estarà el volter general de campanes i ja de vesprada, a les 8, celebrarà la Santa Missa en honor a Sant Jaume, seguida de la tradicional processó pels carrers de costum. I per posar punt i final a les festes, sopar a la plaça i l'actuació del grup Sin Rastro. I no són les úniques festes que ens esperen este cap de setmana, ja poden trobar la gent de la nostra web a radioixativa.es, però encara queden dos pobles més on els morts i cristians i les festes del Crist són protagonistes. Anem a acabar esta cançoneta i parlem amb ells.

I no sé si ho recordeu, però l'any passat també vam fer de festa en festa per tots els municipis de les nostres comarques, per totes les festes, vam recórrer tots els municipis i... Igual que la sintonia este any és la graciosa de Quevedo, l'any passat era Tàndem, de Tietz.

0: Esta marxa és tan bonica que ens han malestat tallar-la. Jo crec que tots els músics de les nostres comarques se la saben el Avelum, de, però vamos, de pe a pa. Però bueno, no són les úniques festes que hi ha a les nostres comarques. Ens anem a Genovés, que comencen les festes del Crist del 31 de juliol al 8 d'agost, però este cap de setmana ja tenen actes. Pablo Vilar, alcalde de Genovés, què tal?
1: Molt bon dia, molt bé, mira, així l'Ajuntament.
0: Preparant un poc.
1: Sí, sí.
0: Pablo, conta'ns quins actes teniu per este cap de setmana.
1: Val, mira, te comente. Aquesta nit comencem ja a aconseguir en les nostres festes en les dansaes tradicionals que fem tots els anys. Que un any s'han ajustat i s'han fet una setmana abans de lo que són les festes, però que compten també com a festes. Esta nit faran les dansaes en un carrer, així, que és el Canónigo Llopis, i després faran un cant de albaes. Entonces, comença l'acte sobre les 9 i mitja, 10 de la nit, i finalitza sobre les 2 del matí, per ahir.
0: Bueno, este cap de setmana no és l'únic, però realment comenceu el dia 31, veritat?
1: La veritat és que sí, i portem ja dues setmanes i últimament els preparatius que anem un poc de cap.
0: Sí,
1: però
0: no?
1: Bueno, tot siga per a que disfruti el poble.
0: Clar que sí. Bueno, conta'ns quin dia és la presentació, quina música heu portat, les orquestes, discomòbils per als més joves.
1: Sí, mira, el que és la presentació la comencem el dia 31 de juliol. Aquest dia és el que comencem les festes, on, pues això, presentem a tots els festers i comencem ja en el que és la festa. El dia 31 ja tenim una orquestra, que és l'orquestra Eufòria, que tocarà després de lo que és la presentació, i ja passem després a dos dies que tenim vaques i bous per a,
0: ah, sí,
1: per a tota la gent. Sí. Al final hem fet unes festes, jo crec que són les més completes que feia temps que se feien, perquè ho arrepleguen tot, actes religiosos, culturals, tradicionals, espectacles, i entenc que apleguem a totes les edats i a totes les persones.
0: Clar que sí. Quants festes són este any?
1: Pues són 32, pense.
0: Són prous, han ajudat,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: o sea, s'han portat bé.
1: És una bona quantitat, i la veritat que les festes, pues, en un any se noto, perquè al final nosaltres demanem que facin un esforç, i depèn l'esforç que facin els festers, aportant-te xus diners, pues, fem les festes més bones o menys.
0: És a dir, que este any han ajudat molt, perquè estàs dient que són de les millors que ja fa temps que no feu unes festes així.
1: La veritat és que sí, ja t'he dit, que s'han portat bé, han complit l'objectiu que s'han demanat, i ara, doncs, ultimar les quatre cosetes que mos queden i a disfrutar tots.
0: Molt bé, Pablo, doncs per anar acabant la setmana que ves, o inclús la següent, perquè tingueu unes festes tan llargues que de segur que tornarem a parlar perquè ens conteu tots els actes. Així que el deixo el minut d'or perquè convides a tots els oients per esta setmana i per les que queden de les festes de Genovés.
1: Pues sí, com ja has dit, convide a tota la gent que no ha vingut mai a festa de Genovés. Pense que sorprendran quan vinguin, perquè tant en tots els actes que fem sempre, pues, acollim molt bé a la gent que ve, i pense que som unes festes amb molta qualitat, molt ben preparades, on la gent disfruta del tot. Per això convide a tota la gent que vulgui, pues, a passar-se-ho bé.
0: Pablo Vilar, alcalde de Genovés, moltes gràcies per estar amb nosaltres i que vagin molt bé les festes.
1: Gràcies a tu.
0: Una abraçada. Bon dia.
1: Adéu.

0: Tampoc aniré a sopar, sorry.
1: I amb esta cançoneta de la fúmiga de Ja dormiré, perquè una altra cosa no sé, però les festes de l'estiu donen a entendre que ja dormiré a partir de setembre, com bé diu la cançó. Anem a fer una xicoteta pausa i despedim les festes i ens anem a l'agenda del cap de setmana amb Aitana Francés.

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Carla Benavent.
1: Ai, Carla, refresca'm informació que està tot el cap de setmana fora i no m'entera de res.
2: Alexa, pon Radio Xàtiva.
3: Sintonizando Radio Xàtiva Cadena Ser.
1: Però què fas? T'he preguntat a tu, no, Alexa?
2: Però, Aitana, no t'has enterat? L'Alexa et sintonitza la teua ràdio per atindre-ho tot. Notícies, actualitat i cultura. Xica, res millor.
1: A veure què prove. Alexa, pon Radio Xàtiva.
3: Sintonizando Radio Xàtiva Cadena Ser.
4: Notícies, cultura, actualitat... A un Alexa de tot el que passa. Radio Xàtiva Cadena Ser. El poder de la conversación.
5: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Ulsan Motor. Concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. O en su web, kiaulsan.com.
6: Kia, movement that inspires.
7: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Carla Benavent.

0: I com cada setmana es toro, fent l'agenda del cap de setmana, Maitana Francesc, és una nova cosa que em feu avui, perquè Jordi ha tingut que desaparèixer, però no passa res, perquè estem Maitana i jo i ho fem nosaltres dos. Així que repassem tots els actes previstos per al cap de setmana. Comencem.
1: Pues avui divendres a Canals, en Allacor, celebra una nova cita de cultura al carrer amb sopar popular a les 9 de la nit en la plaça Juan Carlos I i a les 10 i mitja tribut a Nino Bravo.
0: En Carcaixent, la banda sinfònica ofereix la tradicional concert d'estiu a les 8 i mitja a la vesprada a la plaça Major. I en Moixent, l'Auditori Municipal acull a les 10 i mitja la representació teatral L'estiu ho va canviar tot.
1: A Montsant, des de les 9 i mitja hi haurà sopar i concert de Celi Segrelles.
0: I a la Pobla Llarga, el públic podrà gaudir de Contacontes, El lleó i el ratolí, a les 10 i mitja de la nit a l'Auditori Vicent Andrés Estellers.
1: A Tous continua la Setmana Cultural amb un sopar de germanor i una macrodiscomòbil a partir de les 10 de la nit.
0: I en Vallada, Andreu Valor presenta el seu nou disc, Els camins que llegim, a les 11 de la nit a la plaça Estellers. I a la Font de la Figuera, Ensemble Fandango interpreta l'espectacle Arrels a les 10 de la nit a la Casa Badia.
1: També a Canals, el barri de Sant Fabià inicia les seues festes amb sopar popular a les 9 i mitja i bingo a les 10 i mitja.

0: passem a dissabte.
1: A Xàtiva, el festival Nits al Castell s'acomiada amb un concert molt especial, el Diluvi Tardor, a les 11 de la nit al Castell.
0: I parlarem en ells després. Recordem que hi haurà servei gratuït d'autobús llançadora des de la plaça de l'Espanyoleto entre les 8 i les 10 de la vesprada, bueno, de la nit. A més, estarà oberta la zona de pícnic i el restaurant del Castell.
1: A Millares, i avui bueno, el dissabte s'inaugurarà el campionat de futbol des de les 6 de la vesprada, taller infantil de ceràmica a les 7 i discomòbil amb DJ Soriano a partir de la 1 de la matinada. Antella celebra el 14 aniversari de Marea amb un tradicional descens de troncs pel riu Xúquer. I al Beric, cinema d'estiu amb la projecció Un funeral de locos a les 10 de la nit a la plaça de la Constitució.
0: I en Ayacor es celebra la festivitat de Sant Jaume amb festa de l'espuma, missa, provessó, sopar popular i actuació del grup Sin Rastro. A Taos, la piscina municipal es convertirà en un parc aquàtic des de les 11 del matí.
1: En Guera acull un acte solidari a benefici de l'associació Síndrome de Renú amb una mostra de balls regionals a les 9 i mitja de la nit a la plaça Manuel Tolosa.
0: I en Abolbaite, esperada amb berenar popular i actuació gratuïta de l'orquestra Bianco. Montesa tornarà a il·luminar el seu nucli històric amb la tradicional nit de Siris i des de les 8 de la vesprada.
1: A Cerdà, Mary Poppins presentarà un contacontes, una aventura pirata, a les 10 de la nit al Palau.
0: I la falla de Sant Jaume de Xàtiva celebrarà el seu patró amb activitats infantils al matí, sopar i concert d'Esbonito Redford.
1: I la falla a plaça del Mercat de Xàtiva celebrarà el seu nomenament de la seva fallera major a les 8 i mitja de la vesprada a la plaça Mossèn Urios.
0: I també continua la festa al barri de Sant Fabià de Canals amb despertar, jocs d'aigua, concurs de postres, sopar popular i espectacle nocturn.

0: perquè tu te'n vas jugar i per
1: si arribem a diumenge, a Millares hi haurà un campionat de natació a la piscina municipal des de la 1:30 i un nou taller infantil de ceràmica a la vesprada.
2: Antella celebrarà la tercera maera infantil i una nova treta de fusta al riu Xuque.
1: I a la Lledó de Ranes, el cicle musical Ermita oferirà un concert de boleros amb el grup Bolera a les 8 de la vesprada.
2: I Tous acomiadarà la setmana cultural amb una sessió de cinema d'estiu.
1: I a la Granja de la Costera es disputarà el quart torneig d'escacs de la piscina municipal des de les 10 del matí.
2: Genovés acollirà el concert Grans Veus Femenines a les 11 de la nit a l'Ermista del Sant Crist.
1: I Enguera ha programat una mostra d'indumentària tradicional el 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura.
2: Les festes del barri Sant Fabià de Canals conclouran amb la bendició del Sant, repartiment de pa beneït i un dinar de germanor.
1: I hi ha també espai per a l'esport, que s'ha continuat la setmana cultural i esportiva amb els campionats de frontó i pàdel. El divendres comencen les competicions, dissabte es disputen les semifinals i diumenge les finals.
2: A més, a l'Alcúdia de Crespins es celebra avui divendres a les 9 de la nit la gala de l'esport al poliesportiu municipal.
1: I diumenge arranca el club de tenis Camp Bisquer de Xètiva, la 47a edició del torneig internacional Orisol, amb entrada gratuïta durant tota la setmana fins a la gran final del 2 d'agost.

0: Demà les nits al Castell de Xètiva posarà el punt final a esta nova edició amb un doble actuació molt especial. Després del Diluvi serà el torn de Tardor, una de les bandes de referència a Pobro Valencià, que torna als escenaris després d'una pausa amb una formació renovada i segur que un so més madur. Avui ens acompanya el seu cantant, Àlex Blat, perquè ens avança com està vivint aquest nou capítol de la banda. Benvingut, Àlex, què tal?
1: Molt bon dia, moltes gràcies, Carla, per convidar-nos.
0: Bueno, demà tanqueu el festival. Com encareu aquest concert?
1: Bueno, jo sempre ho he dit des que ens va arribar... Però, disculpa, abans de res m'agradaria enviar una forta abraçada a l'amic Jordi Company, que no se m'oblide, i te responc que seria la pregunta. Sempre que m'han preguntat per quin és el millor lloc per a tocar del nostre país, jo sempre he dit les nits del Castell de Xàtiva, no havia tocat mai, però com a públic he anat moltes voltes i és un cicle espectacular. Vull dir, jo de veres que he tocat en centenars de llocs i és difícil trobar un lloc que tinga l'encant, la màgia, perquè en una ciutat com Xàtiva, en un lloc on a més tenim molt de seguiment en les comarques centrals i anar a Xàtiva sempre és un comboi per a moltíssima gent que ens segueix. Vull dir que és una combinació immillorable i ho agafem com un concert molt especial que estic segur que disfrutarem molt i a més que suposa la tornada als escenaris de la banda. Per tant, crec que són ingredients immillorables, vaja.
0: Clar que sí. I què tingueu preparat per a demà? Què escoltaran els oients?
1: Sí, tenim preparat un concert. Al final, bueno, farem un concert d'una hora, que són la durada dels concerts d'este cicle, quan hi ha dos bandes en cartell, no? I bueno, sempre és molt difícil quan ja tens cinc discos a les esquenes triar un repertori per a una hora, no? És un repte, exacte. Sempre tens la sensació que t'estàs deixant fora cançons que voldries tocar, però hem intentat fer, com és un concert de tornada, hem intentat fer, per una banda, les cançons que pensem que no poden faltar i que la gent espera sentir, i per altra banda, les quatre cançons noves que ja hem estrenat i amb les quals estem tornant als escenaris, que són les que hem publicat fins ara la primera part del nostre nou disc, La vida com un joc. I en això és el que estaran els himnes clàssics de Tardor, que la gent espera sentir quan va un concert de Tardor, i després, doncs, cançons noves.
0: Que guai.
1: I alguna sorpresa, també.
0: Ah, això m'encanta. Que bé, que bé. Sí. Bueno, que us va fer decidir que era el moment de tornar als escenaris?
1: Realment, si te soc sincer, el dia després d'acomiadar-nos, jo tenia clar que volia tornar. No era la mateixa opinió la de tota la banda,
0: De fet, això també fa.
1: Clar, i també ha fet que al final hi hagi canvis en la formació i demés, perquè no tot el món tenia la mateixa motivació per seguir, no? Però en el meu cas, jo recordo que el que vam viure en el concert de comiat en la Sala Munt de València va ser per a mi tan bonic que era com dir... És que renunciar a això, encara que ens costa, òbviament, molta energia, molts disgustos, moltes voltes, molt d'esforç, moltes voltes sentim que no recompensat, no? A nivell de... Tots tenim una feina a banda de la música, perquè només en la música no podem sobreviure, no?
0: Clar que sí.
1: Però fora de tot això, tindre la sort de poder viure l'experiència en l'escenari del que vam viure nosaltres aquella nit i el que estic segur que viurem demà, crec que seria absurd renunciar a això i no seguir fent el nostre camí sense més ambició que seguir disfrutant de nits boniques en la música. Vull dir, és el que volem i és el que volem fer a partir d'ara, sense expectatives i sense autoexigències.
0: Àlex, esta pregunta és un poc controvèrsia, però com veus l'estat valencià en el sentit musical? Com veus musicalment el panorama valencià?
1: és una pregunta molt complexa, sí, perquè... Jo crec que té com dos cares, no? Per una banda tens un futur que pinta molt bé a nivell de talent, de propostes, d'energia, no? Tens un fum d'artistes, moltíssimes de les dones que estan pegant-li la volta ara, els projectes en més futur, la majoria són de dones, que això és una cosa que no havia passat abans, no? Tinc la sort de treballar amb Esther, que és un artista amb un futur excepcional, tinc la sort de treballar amb Quinto, que és un artista d'un futur excepcional.
0: Va estar l'any passat així, a Xètiva, també, a la nit jove.
1: Sí, a la fira, exacte, a la nit jove. Doncs ara el concert que porta enguany a Quinto, cada any que passa creix una barbaritat, és un artista descomunal, igual que Esther, i per aquesta banda, a nivell de talent, jo veig que, òbviament, som terra de músics I així sempre hi haurà talent musical, així sempre. I n'hi haurà molta gent que voldrà fer la música en la llengua que parla a casa. N'hi haurà qui no, però n'hi haurà molta gent que sí. No? Però després està el tema de la indústria, l'escena, des d'una part més, no? Més de la infraestructura, que ahí és on seguim enfrontant-nos a una precarietat molt gran. No? Segueix havent molt pocs grups poden viure exclusivament de la música i n'hi ha una dinàmica que és, de la que és molt difícil eixir, i jo ho sé, que és la de que els ajuntaments la majoria se gasten tot el pressupost en portar el grup que saben que va dur les 2.000 persones, o 3.000 o 4.000, no? I si sempre toca... N'hi ha molts pocs grups que puguen fer això, òbviament. Aleshores, si no donen oportunitat a nous projectes de, a més, agafar el relleu, perquè aquests grups no van a ser eterns, és molt difícil crear una escena diversa, equilibrada, en la que la gent conega que hi ha diferents propostes, que no és tot, no? I en aquest aspecte crec que encara ens queda molt per créixer. O sigui, jo crec que a nivell de creativitat musical estem sobrats, traiem molt bona nota, però a nivell d'escena i infraestructura suspenem. Suspenem, i encara és habitual anar a molts llocs i que les condicions, ja no econòmiques, però condicions simplement de tindre aigua. Saps? O sigui, és que estem parlant de coses molt bàsiques. Sí, sí, i grups consolidats. Jo s'ho he parlat en grups grups molt grans que porten a milers de persones que diguen, tio, és que és arribar al camerino i tindre un entrepat gelat de pernil i formatge, no? I dius, vale, no és qüestió de flipar-se i dir vull caviar, però, ostres, saps, vens a treballar...
0: Alguna cosa seriós. Més.
1: Clar, és un respecte professional, no? Vull dir, això em sap mal dir-ho, però quan toques en altres llocs, quan toques a Catalunya, per exemple, allí l'escena és una escena molt més consagrada, molt, i n'hi ha una infraestructura... Vull dir, està tot a un nivell més alt, en general, i hem d'aspirar a això. No podem aspirar només a fer combo i ja està, i fer festa, i que la barra vaja com un tir, però la resta de coses... No hem d'entendre la cultura només com això, perquè això no és només la cultura, no? Això és l'oci. Està molt bé, però la música és més que oci.
0: Així és. Pues, Àlex, si vols, per acabar, que ja se'ns fa un poquet tard, despedim convidant a tots els oients a... Bueno, realment demà... És que ja no queden entrades, no puguen convidar a ningú.
1: No, no queden.
0: No puguen convidar a ningú.
1: Només podem dir als que vindran que disfruten. Molt, que no, que el pròxim va ser més ràpid.
0: Exactament. Bueno, Àlex, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Res,
0: que vagi molt bé demà.
1: Gràcies per convidar-me. Una abraçada i ens veiem per ahí.
0: Adéu.
1: Adéu. Need

0: Bueno, també volem conèixer la part que no es veu des de l'escenari. Darrere de les nits al castell hi ha mesos de feina, perquè tot isca bé. Ens acompanya Rafa Jordà, des de Pro 21 Cultural, empresa organitzadora del festival. Què tal, Rafa?
1: Bon dia, Xativa. Bon dia, Carla. Molt bé.
0: Bueno, demà es posa el punt i final a aquesta nova edició de les nits al castell. Quin balanç feu d'esta edició?
1: Pues mira, fem un balanç fantàstic perquè tenim els 4 dies plens de públic i amb propostes culturals molt interessants i a més hem pogut viure unes 3 nits, no, fins ara, de públic doncs content, veient unes propostes culturals i musicals molt interessants i també pues, bueno, no, disfrutant una miqueta de la ciutat de Xàtiva els dissabtes per la nit.
0: Bueno, sold out. O sea, estava intentant dir-li a Àlex, que el tenim abans en telefonada, dient-li, bueno, convida els oients, i dic, no, és que no queda ni una entrada, no va a cabre ningú ja demà.
1: Sí, la veritat és que portem les tres darreres edicions que se ven en totes les localitats i n'hi ha pues, moltes ganes, no? de vindre al festival. S'ha generat ahí la gent sap que té una molt bona proposta i jo crec que veritablement també la ciutat s'ha ficat en el centre, no? De l'agenda cultural de l'estiu i la gent d'altres ciutats venen a visitar la ciutat, sopen i després també pues, poden gaudir d'aquesta pujada, no? Al castell per la Pinada, que és fantàstica. És que l'experiència, veritablement, n'hi ha que viure-la. També és veritat que tenim, com sempre, no? La calor acompanyant-nos com un vestit que no ens podem llevar, que no se'n va. Però malgrat això, el poder, saps també, després del concert, baixar per aquesta pinada i arribar a la ciutat que està ahí descansant, és magnífic.
0: Bueno, igual és un poc pront, però ja esteu treballant en la pròxima edició. Quan s'acabe, és con les falles, que quan s'acaba demà el concert ja comenceu a preparar l'any següent?
1: Efectivament, sí. La veritat és que l'Ajuntament no para, no, de treballar per a oferir la millor oferta cultural possible per al 2027 i sí que estem ja tenim per ahir,
0: saps,
1: alguns. Ja tenim alguns noms ahir preparats i mirats, però sí, està tot en marxa.
0: Rafa, bueno, abans de despedir-nos, perquè se'ns estira el temps damunt, bona valoració, no? Acabem bé, este any molt bé, l'any passat també, i preparant per a l'any següent. Alguna cosa que destacar?
1: Pues que destacar que els grups que venen demà a tocar són dos grups valencians que tenen moltes coses a dir, que tenen molta música damunt de l'escenari. Crec que n'hi ha que ficar en valor quantes músics, les bandes musicals ara porten acordions, bandurries, violins, piano, bateries, percussions. Crec que estem en una època en la qual se li ha donat com molta preeminència a la veu i quan vegem grups que són formacions crec que també estem fent-li, no, un favor també a lo que som nosaltres, no? A les bandes de música, a les societats musicals, a tota la formació que se fan als conservatoris, i quan venen aquestes bandes com Tardor i com El Diluvi, que són tots músics que tenen una formació reglada, pues, doncs crec que també és molt important, no? Ficar en valor esta part dels creadors i creadores.
0: Així és. Rafa Jordà, de Pro 21 Cultural, moltes gràcies per estar amb nosaltres. M'encantaria quedar-me xerrant un rat més, però sense acabar el temps, que així tanquem a les 2 i ens anem de fin de setmana, i estic segur que també ens veurem demà al concert del Diluvi i de Tardor. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Val, gràcies.
0: Adéu. Fins demà. Adéu.

Despedim este Hoy por Hoy, ho fem ara mateixa des de l'estudi, i a partir de les 2:17 i també a les 7:20 de la vesprada ens retrobem a l'hora 14 i a la ventana de Xètiva. Són ara mateix a quasi les 2 de la vesprada, ens veiem a partir de les 2:17. Adeu!

encetem esta agenda que van començar la setmana passada d'un repàs per els actes més destacats del cap de setmana i tota la informació de servei que es necessita saber. Comencem per avui divendres a Canals. Allà Cor celebra una nova cita de cultura al carrer amb sopar popular a les 9 de la nit a la plaça Juan Carlos I i a les 10 i mitja tributa a Nino Bravo. L'entrada és gratuïta i podem trobar tota la informació a la web de l'Ajuntament de Canals i també a Llacor. A Carcaixent, la banda sinfònica ofereix una tradicional concert d'estiu a les 8 i mitja de la vesprada a la plaça Major. L'entrada és gratuïta. I després l'Auditori Municipal acull a les 10 i mitja la representació teatral L'estiu ho va canviar tot. A Xàtiva, al Montsant, des de les 9 i mitja hi haurà sopar i concert de Felice Grelles. El preu del menú sol estar sobre uns 45 euros per persona. De tota manera, es pot entrar a la web del Montsant, inclús a les xarxes socials, i saber tota la informació. A la Pobla Llarga, el públic podrà gaudir dels contacontes El Lleó i el Ratolí a les 10 i mitja de la nit a l'Auditori Vicent Andrés Estellés. I Taus continua la Setmana Cultural amb un sopar de germanor i macrodisc mòbil a partir de les 10 de la nit. En Vallada, Andreu Valor presenta el seu nou disc, Els camins que elegim, a les 11 de la nit a la plaça Estellers, demà dissabte. I a la Font de la Figuera, Ensemble Fandango interpreta l'espectacle Arrels a les 10 de la nit a la Casa Abadia. Ahir vam parlar amb Cristina Bordera, que podeu recuperar tota l'entrevista que està a la ventana d'ahir dijous. Bueno, i també a Canals, el barri Sant Fabià inicia les seues festes amb sopar popular a les 9 i mitja i bingo des de a les 10 i mitja també. Passem a dissabte. A Xàtiva, el festival Nits al Castell s'acomiada amb un concert molt especial del Diluvi i la Tardor a les 11 de la nit al Castell. Hem parlat fa un ratet amb ells. Podeu també accedir a l'entrevista a la nostra web i també al programa. Les entrades estan totalment esgotades, que també és normal. És l'últim cap de setmana de la cita més esperada de l'estiu i Tardor torna als escenaris després de quasi 2 anys. Recordem que hi haurà servei gratuït de pujada al Castell d'autobús i ensadera des de la plaça de l'Espanyoletó entre les 8 i les 10 de la nit. A més, estarà oberta la zona de pícnic i el restaurant del Castell. Ens anem a Millares, hi haurà un campionat de futbol des de les 6 de la vesprada, taller infantil de ceràmica a les 7 i disco mòbil amb DJ Soriano a partir de la 1 de la matinada. Antella celebra la 14a edició de la Maera, amb la tradicional descens d'estroncs pel riu Xúquer. Alberic també té cinema d'estiu en la projecció Un funeral de locos a les 10 de la nit a la plaça de la Constitució. També vam parlar aquesta setmana amb ells, una entrevista superinteressant que poden recuperar com sempre a la nostra web i xarxes. A Llacor es celebra la festivitat de Sant Jaume amb festa de l'espuma, missa, professor, sopar popular, actuació del grup Sin Rastro. A Taus, la piscina municipal es convertirà en un parc aquàtic des de les 11 del matí. En este cas, en Guera acull un acte solidari a benefici de l'associació Síndrome de Renú amb mostra de balls regionals a les 9 i mitja a la plaça Manuel Tolsa. Estuvent tindrà lloc al concurs de truita de creies a les 7 de la vesprada. Per apuntar-se, ha d'entrar a la web d'Estuvent i trobareu tota la informació per presentar-se. A Bolbait, té vesprada amb berenar popular i actuació gratuïta de l'orquestra Bianco. I Montesa tornarà a il·luminar el seu nucli històric amb la tradicional nit de Siris des de les 8 de la vesprada.

0: A Cerdà, Mary Poppins presentarà el Contacontes una aventura pirata a les 10 de la nit al Palau. La Falla Sant Jaume de Xàtiva celebrarà el seu patró amb activitats infantils al matí, sopar i concert dels Bonito Redford. També celebrarà el nomenament de la seva feiera major a les 8 i mitja, a la vesprada, a la plaça Usen Murios. I continua la festa al barri Sant Fabià de Canals amb despertar, jocs d'aigua, concurs de postres, sopar popular i espectacle nocturn.
1: A la vez con la mau que es un escándalo, llamar punk y ser poco no te van.

Que es noti que entrem al cap de setmana. Arribem a diumenge. A Millares hi haurà un campionat de natació a la piscina municipal des de la una del migdia i a nou del taller infantil de ceràmica a la vesprada. Antella celebrarà la tercera maera infantil i una nova treta de fusta al riu Xúquer. A la Iola de Ranes, el cicle musical Ermita oferirà un concert de boleros amb el grup Boler a les 8 de la vesprada. Bueno, si t'acabes d'unir a la ventana, estem fent un repàs per els millors moments del cap de setmana, quins són els actes més destacats i com podeu aconseguir tota la informació de servei. Taus acomiadarà la Setmana Cultural amb una sessió de cinema d'estiu. A la Granja de la Costera es disputarà el quart torneig d'escac de piscina municipal des de les 10 del matí. Genovés acollirà el concert Grans Veus Femenines de 11 de la nit a l'Ermita de Sant Crist. I Enguera ha programat una mostra indumentària tradicional a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Continuen les festes del carrer Sant Fabià de Canals, que conclourà amb la benedicció del Sant, repartiment del pa beneït i un dinar i missa de germanoro. A més, també hi ha espai per a l'esport. Quesa continua la Setmana Cultural i Esportiva amb els campionats de frontó i pàdel. Divendres comencen les competicions i dissabte es disputen semifinals i diumenge finals. De fet, la setmana que ve són festes allí i parlarem amb ells. A més, l'Alcúdia de Crespins celebra avui divendres a les 9 de la nit la gala de l'esport al Poliesportiu Municipal. I diumenge arranca el club de tennis Can Visquer de Xàtiva la 47a edició del torneig internacional Orisol, amb l'entrada gratuïta durant tota la setmana fins a la gran final, que serà el dia 2 d'agost.

I amb això acabem l'agenda per al cap de setmana. Ja sabeu que tota la informació la teniu a les webs dels ajuntaments i tots els actes que he dit. Podeu aconseguir-los a la web de nosaltres, a radioixativa.es. Ens despedim, fem una xicoteta pausa i ens despedim del divendres.